0: Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Manuel Vilas, Paula Ortiz, Edor Talamo, Pablo Carbonell, Cristina Monge y Carlos Cano, entre otros. Con visita al Castillo de Loarre y los Mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo. Turismo de Aragón, Gobierno de Aragón.
1: Matinal Cadena Ser, Sohaib Nadi.
2: En Huelva hoy se acoge la capilla ardiente por los dos guardias civiles que han muerto este viernes cuando perseguían a una narcolancha. Durante la persecución, dos embarcaciones del cuerpo chocaron entre ellas y lo que resultó en el fatal accidente. La investigación trata de localizar ahora a los sospechosos, pero de momento no hay detenidos. Tanto el presidente del gobierno Sánchez como el líder de la oposición Núñez Feijóo han lamentado lo ocurrido. La Junta de Andalucía ha decretado para hoy sábado un día de luto oficial. Huelva, Sara Castro.
3: Germán, de 55 años, y su capitán Jerónimo, de 56 años, ambos con más de 30 años de servicio en la Guardia Civil, son los dos agentes fallecidos tras la colisión entre dos embarcaciones del cuerpo ocurrida este viernes por la mañana en aguas situadas entre Punta Umbría y Mazagona, entre 60 y 80 millas de la costa onubense. La Asociación Unificada de Guardias Civiles considera que lo ocurrido no es un accidente imprevisto. Soraya Salardón, portavoz.
4: Denunciamos que las advertencias estaban sobre la mesa y la Administración volvió a ignorarlas. Nuestros compañeros siguen enfrentándose a organizaciones criminales extremadamente peligrosas, con medios insuficientes y en condiciones límite.
3: La investigación continúa.
2: Este suceso ha pillado a Andalucía en plena campaña para las elecciones del próximo 17 de mayo. Allí el candidato del PP, que opta a la reelección como presidente, Juanma Moreno, que ha estado toda la campaña marcando distancias con Vox, no descarta acabar gobernando con la extrema derecha si al final no obtiene la mayoría absoluta.
5: No tengo la voluntad de gobernar con Vox, pero son los ciudadanos los que lo van a decidir. Y son ellos los que van a dictar. Yo voy a respetar el veredicto de las urnas al 100%. Si los ciudadanos de Andalucía deciden que yo no tengo una mayoría, yo tendré que gobernar. Entonces esto puede saltar por los aires.
2: Sobre las declaraciones de Aldama y Koldo en el juicio por el caso Mascarillas, la Audiencia Nacional ha decidido incorporarlas a la investigación que mantiene sobre una presunta financiación irregular del PSOE y la adjudicación, presuntamente también amañada, de obra pública, Pedro Jiménez.
6: El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, incorpora instancias de anticorrupción a las investigaciones que tiene abiertas por el presunto amaño de obra pública en transportes y por la presunta financiación ilegal del PSOE, las declaraciones de Víctor de Aldama y de Koldo García en el juicio por el caso Mascarillas. El primero dijo que sus compañeros de banquillo le colocaron el papel de intermediario entre constructoras y transportes para recaudar comisiones.
7: ¿Cómo podemos ayudarnos para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido?
6: El antiguo asesor de transportes, por su parte, declaró que Ferraz abonó algunos de los gastos que presentaba contrafactura en billetes de 500, un extremo que José Luis Ábalos negó en el juicio.
8: Usted nos afirma aquí con rotundidad que recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos, anticipo de gastos, reembolsos y dietas.
7: Algunos sí.
6: Anticorrupción quiere impulsar así ambas investigaciones después de que en el juicio Alejandro Luzón pusiera en valor la colaboración del comisionista Víctor de Aldama.
2: De la crónica internacional, la guerra en Irán, la última novedad que hemos sabido es que Irán remitirá una nueva propuesta de paz este sábado a Washington. Dicen desde la Casa Blanca que esperan que esta vez sí la oferta sea seria. Y sobre otro proceso diplomático en el que Estados Unidos está mediando y que parecía por lo menos estancado es Ucrania. Allí hoy amanecen con el alto el fuego pactado de 3 días. Será hasta el próximo 11 de mayo. Una tregua que confirmó el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
9: President Putin agreed, President Zelensky agreed, and we have
2: quien ha asegurado que la propuesta se llevó a cabo gracias a la aceptación de Putin y de Zelensky. Esta tregua, que Trump dice espera se pueda alargar, permitirá además a los dos ejércitos intercambiar 1,000 prisioneros cada uno. Y en el Reino Unido, la debacle electoral de los laboristas puede tener consecuencias enormes para el primer ministro británico Keir Starmer, que de momento descarta dimitir. En las elecciones municipales y autonómicas del pasado jueves se ha confirmado el desplome de la izquierda y de un partido conservador que está empezando a ver cómo la extrema derecha de Nigel Farage irrumpe con fuerza. Nos vamos a Londres, Lucas Font.
10: Los ultras de Reform UK se han alzado como los grandes triunfadores en estas elecciones gracias a su penetración en los antiguos bastiones tanto del Partido Laborista como del Partido Conservador. Estamos ante un cambio histórico en la política británica, aseguraba el líder populista Nigel Farage tras conocer los primeros resultados. Al éxito de Reform UK en Inglaterra se ha sumado el de los nacionalistas en Escocia y también en Gales, donde el Partido Laborista había gobernado durante casi tres décadas y donde la ministra principal, Eluned Morgan, se ha visto obligada a presentar su dimisión tras perder su escaño. La debacle de los laboristas ha abierto de nuevo el debate sobre un cambio de líder, pero el primer ministro Keir Starmer ha asegurado que no dejará el cargo para no sumir al país en el caos. Por ahora, ningún potencial candidato se ha atrevido a lanzar un desafío al liderazgo del primer ministro, aunque su continuidad no está ni mucho menos garantizada.
1: En Matinal, los deportes.
2: Pues vamos ya con la información deportiva, porque está por aquí Iria Vieira. La jornada de Liga de Fútbol que empezó ayer viernes con esa jornada 35 en la que se puede decidir el título. Iria Vieira, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Muy buenas, sí, jornada en la que tenemos mañana un clásico entre Fútbol Club Barcelona y Real Madrid que puede ser decisivo para el título liguero, ya que si el Barça gana se proclamará campeón.
2: Y claro, Iria, viene en un contexto marcado por esa noticia de la semana, quizás noticia de la temporada, esa trifulca entre dos pesos pesados del Real Madrid, entre Tchouaméni y Fede Valverde.
11: Sí, ayer el Real Madrid multó con medio millón de euros a Valverde y a Tchouaméni tras el altercado que tuvieron en el vestuario. El club comunicó que los jugadores han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos. Espera que Tchouaméni entre en la convocatoria para el partido. Valverde no estará porque sigue de baja por ese traumatismo cranioencefálico sufrido durante la disputa.
2: Veremos cómo afecta esa tensión en el vestuario del Real Madrid en ese clásico, como decimos, decisivo para el título liguero. ¿Y qué partido tuvimos ayer, Iria?
11: Anoche se enfrentaron Levante y Osasuna. Se llevó la victoria al Levante por 2-3 tras remontar un 0-2 en contra y puso la lucha por la salvación más apretada que nunca. Los granotas están ahora a un punto de la salvación.
2: Esa zona baja de la liga también muy complicada para el resto, para lo que queda de la liga. Y en el calendario de hoy, partidos en carrusel que por supuesto contaremos aquí. ¿Qué partidos nos esperan, Iria?
11: Hoy se disputan otros cuatro partidos. El Atlético de Madrid, ya sin la Champions en mente, se enfrenta al Celta de Vigo a las 6:30 para intentar volver a la tercera plaza ante un Celta que lucha por los puestos de Champions. Un sábado en el que tenemos también dos duelos directos por la permanencia. El primero a las 2 entre Elche y Alavés y el segundo a las 6:30 entre Sevilla y Español. Y para cerrar la jornada sabatina, Real Sociedad Betis a las 9.
2: También tenemos partidos de segunda división.
11: Sí, comenzó también ayer la jornada, en este caso la número 39, con el partido entre Deport y Cádiz. Se llevó la victoria al Deport por 0-1, tres puntos que le sirvieron para conquistar la segunda posición y dormir en puestos de ascenso directo. Y hoy a las 2, Ceuta-Castellón, Albacete-Cultural-Leones a las 4:15, a la misma hora Burgos-Almería, y a las 6:30 juegan Valladolid y Zaragoza, y a las 9, Málaga y Sporting.
2: Más allá del fútbol, tenemos también MotoGP, que ya está en marcha ese Gran Premio de Francia.
11: Ayer fueron los primeros entrenamientos oficiales en los que Marc Márquez acabó 13º y tendrá que pasar por Q1 por primera vez en el año en vez de ir directo a la segunda clasificación.
2: Iria, muchas gracias. Hasta luego.
11: Un abrazo.
2: Pues así nos vamos. Recuerden que la información vuelve en media hora en A Vivir con Javier del Pino. Que pasen un feliz sábado.
1: Matinal Cadena Ser. Sohaib Nadi.
12: Radio Alcoy, Onda Media.
13: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 12 grados centígrados.
14: Notas necrológicas.
15: Tanatorio San Jordi informa. Ha fallecido a la edad de 74 años don Rafael García Sorolla, antiguo trabajador de Peralta y Filatura Tossals. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este sábado a las 11:30 horas en la capilla del Tanatorio San Jordi. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 2 del Tanatorio San Jordi, en la zona norte, en la calle Roís de Corella 14. Tanatorio San Jordi informa. Atención, Millena. Ha fallecido a la edad de 95 años Consuelito Cardona Tomás, viuda de Julián Schaffer. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este sábado día 9 a las 13 horas en la parroquia San Josep de Villena. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 1 del tanatorio San Jordi en la zona norte, en la calle Roís de Corella 14.
16: Tanatorio San Jordi informa. Ha fallecido a los 94 años de edad doña Luisa Company Macià, viuda de don Teodoro Jiménez Bornay. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este sábado 9 de mayo a las 10:30 horas en la capilla del Tanatorio San Jordi. La capilla ardiente se encuentra instalada en la sala número 3 del Tanatorio San Jordi en la zona norte, en la calle Roís de Corella, número 14.
14: Descansen en paz.
17: ¿Servitaxi? ¿Servitaxi?
18: ¡Servitaxi! Haga memoria. 965-52-37-37. Conexión rápida y segura con aeropuerto llave. No llegues tarde a tus citas diarias. Y el sábado, vive la noche con Servitaxi. 965-52-37-37. Todos nuestros taxistas son de confianza.
19: Servitaxi, el 3737.
20: Y ahora, descárgate la aplicación en tu móvil e-taxi y descubrirás una nueva forma de que vayamos a buscarte.
12: Radio Alcoi, Onda Media.
21: Aquestes coses parlarem amb la persona que impulsa la protecció de l'Horta, del regadiu històric de l'Horta. I anirem a l'Hort de Ramon Mampel i parlarem de conserves que tenen la seua història mentre Santi Hernández cuina un melós amb gambes i carxofes que m'entren ganes de plorar. I tot això mentre esperem al tio Quique.
12: La llavor. Juan Magraner.
21: Molt s'està parlant del problema de la vivenda i del problema de la turistificació. I tu, que escoltes la llavor, et preguntes què diuen estos de la ràdio si el programa és del món agroalimentari. Jo t'ho explique. Tant la patronal de la construcció com la pròpia Generalitat no diuen que no a construir en terra d'horta no productiva, oblidant que l'horta està o deuria estar protegida i sense entrar en les raons per les quals s'abandona terra d'horta. Això per una banda, per altra. Hem escoltat a responsables municipals de València dir que tal vegada les alqueries de l'Horta podrien ser allotjaments turístics. Si la pressió urbanística ha sigut una constant en contra d'un patrimoni que fora d'ací seria la joia de la corona, ara resulta que anem camí de perdre-la. José María García Álvarez Coque, bon dia.
22: Bon dia, què tal? Com esteu?
21: Gràcies a José María García Álvarez Coque, el sistema de regadiu històric de l'Horta està reconegut com ASIPAM, sistema important del patrimoni agrícola mundial. A més, deuria estar protegida per la llei de l'Horta i per el Pla d'Acció Territorial, però sembla que no. Què està passant?
22: És complicat d'explicar, perquè estamos un poco restringiendo nuestras propias oportunidades para el futuro y lo estamos haciendo, parece, con una especie de plan premeditado para, en teoría, atraer una inversión privada al área metropolitana o la ciudad de Valencia, pero en la práctica estamos convirtiendo este territorio pues un poco en más de lo mismo, que sería urbanizaciones, campos de golf. Aquí sería con una versión pues más bien museística de lo que podría ser un parque temático al final, en lo que diríamos una especie de ciudad de las artes y las ciencias B, ¿no? En la que, bueno, pues atraemos la inversión, atraemos turistas y unos cuantos se benefician de ese plan premeditado que no es un plan participado por la sociedad valenciana.
21: Hem de dir que José María García Álvarez Coque és des de 1984 professor d'Economia i Política Agrària de la Universitat Politècnica de València, que ha dirigit projectes d'investigació i curs de postgrau relacionats amb el comerç, el desenvolupament, les polítiques relacionades amb l'agricultura i és possiblement, com dèiem al principi, el principal promotor d'aquesta protecció del regadiu històric de l'Horta. I resulta que els estudis demostren que on l'Horta està protegida, l'abandó de terres és menor.
22: Sí, esto ha sido el resultado pues, de unos trabajos que esperemos que se publiquen pronto en revistas acreditadas, en los que, bueno, paradójicamente, si vemos las superficies de regadío en el área histórica de protección de la Huerta de Valencia, pues vemos que las zonas donde tienen una protección más alta, en lo que sería grado 1 y grado 2 de protección, son aquellas en las que la superficie de regadío está manteniéndose. Y en cambio, en las zonas de menor protección, es donde se está abandonando. No es porque, a ver, aquí hay una cuestión también, y es que en esas zonas de menor protección, el grado 3 de protección, prevalece un cultivo citrícola minifundista que está sufriendo una competencia enorme y este pequeño agricultor está abandonando, pero por motivos productivos y motivos de mercado, no es por la protección de la huerta.
21: La presión urbanística sobre la horta ha sigut una constante al llarg de la història, però quan veu ara la possibilitat de convertir les alqueries en allotjament turístic, què pensa?
22: A ver, siempre hay posibilidades de buscar actividades complementarias. De hecho, la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana define lo que es agricultor profesional y permite actividades complementarias a lo que sería la producción en la explotación agrícola. Por tanto, esta posibilidad ya estaba permitida. Claro, había una burocracia que se puede corregir, esa burocracia se puede simplificar los procedimientos, pero eso no debe invitar a cambiar completamente el modelo, desregular, quitar el candado y de pronto pues llegar a lo que pueden ser hoteles con encanto o cuestiones que van a, de alguna manera, poner en peligro ese paisaje, eso que nos da valor a la propia ciudad de Valencia frente a los visitantes. Por tanto, el turismo ya podía ser. La cuestión es no corromper de alguna forma el modelo que hemos creado después de tantos siglos de trabajo, de esfuerzo de los propios agricultores, los regantes de la huerta.
21: ¿Y qué caldría que pasara? ¿Com fem conviure aquestes dos necessitats? La necessitat, per una banda, de conservar l'horta com a patrimoni, com la joia de la corona, que deia jo al principi, i per una altra, la necessitat de construir vivendes, si és que cal, y esa es la solución per tal de acabar en el problema de la vivienda que tenim ara.
22: A ver, quizás, bueno, evidentemente hay un tema de vivienda, pero la aportación de, por ejemplo, proyectos de conversión de naves industriales a viviendas, la aportación a resolver el problema es escasísima, es una gota en el océano. El problema de vivienda es un problema muy amplio que afecta a toda el área metropolitana, que tiene un componente de demanda muy fuerte, también por una atracción de un turismo que de alguna forma no se está controlando. Por ejemplo, pues no se está poniendo en valor, no se están lo que serían nuestros atractivos recursos turísticos, no se está introduciendo tasas turísticas como en otras ciudades de prestigio, como puede ser en Barcelona, en Milán, en otras zonas de Europa. Y en ese sentido, pues hay un problema de poca comprensión de lo que sería el futuro. Ahora bien, ¿cómo podríamos enfocar también los problemas de la huerta? Participando con un plan. O sea, es decir, lo que hemos hecho con las modificaciones legislativas del año pasado es derogar un plan, derogar el plan de desarrollo agrario en la práctica de la huerta. Hemos derogado el Consejo del Horta, pero no hemos puesto nada en cambio. No hay plan en estos momentos y no hay mecanismo coordinador desde el punto de vista metropolitano de esa estrategia que debería tener ya tanto el ayuntamiento como la Generalitat.
21: ¿Son a lo de proteger sin se proteger?
22: Es que no se está, no sabemos cuál es el plan, ¿no? Y además es que no se consulta, porque no vale con decir yo lanzo un borrador, yo inicio un periodo de alegaciones y a partir de ahí pues ya acepto o no las alegaciones, ¿no? ¿Qué cuesta tanto preguntar, hacer que la propia población, la propia comunidad agraria, las propias ciudadanos de estos municipios de la huerta ayuden de alguna forma a incorporar sus puntos de vista. Fíjate que eso quizás fue un problema también en la ley de la huerta. O sea, en la ley de la huerta quizás ahí se tenía que haber tenido en cuenta algunas cuestiones puntuales de cómo ven los agricultores su propia medio de vida. Quizás ahí, pues hubo fallos en lo que sería la participación. Ahora, esto nada que ver con este aspecto en el que es una especie de arriba abajo, toma estas ideas, vamos a desregular, alega durante un plazo, pero nosotros ya vamos con el piñón fijo.
0: Sí, y a ello que nos conéis, pues tampoco es respecta, ¿no?
22: Efectivamente, porque además se piensa en el corto plazo y realmente qué poco conocemos, Lorta, los propios ciudadanos de Valencia. Parece mentira, ¿eh?
0: José María García Álvarez Coque, moltíssimes gràcies.
22: Gràcies.
4: A la llavor, Lord de Ramon.
17: Ara que s'ha ficat en marxa provisionalment el tractat en Mercosur i altres que ja fa temps que estan funcionant, com per exemple Sud-àfrica, Marroc, etc., han arribat les preocupacions i ens hem quedat sense garanties suficients els productors valencians. Probablement la resta de societat consumidora pot pensar que no ens faltaran aliments, però el que sí és ben cert que hem perdut la cultura i educació del producte de proximitat, de varietats autòctones, de sabors diferenciats i de paisatges històrics i emblemàtics. Per altra banda, tenim els productors propietaris que sigui per la baixa rentabilitat o que estan acabant la seva vida professional i no tenen relleu generacional, pareix que perden l'autoestima, l'esperit de lluita, l'amor pel territori, el caràcter reivindicatiu i els deixem arrestar per les especulacions que es produeixen en este territori nostre. M'agradaria ficar dos exemples clarificadors perquè tenen una protecció específica, concedida i otorgada per la FAO, com a patrimonis agraris, que es diu CIPAM. Que n'hi ha pocs al món i a la Comunitat Valenciana en tenim dos, com són l'Horta de València i les Oliveres Mil·lenàries. Si ja tenim un territori amenaçat per nouvinguts que compren terres de secà a baixos preus i instal·len rulots, casetes de fusta i altres tipus de vivenda, que a poc poden anar canviant el paisatge. En l'Horta la invasió pot ser més ràpida i més contundent, per la proximitat de la gran ciutat i el flux més elevat de persones. I es poden veure afectades alqueries, casetes de camp típiques valencianes i parcel·les on la xufa, les creguilles, les cebes, la recuperació dels cacaus valencians, altres verdures i també cítrics, poden passar a una millor vida, havent sigut la despensa i el paisatge de la ciutat de València. Per últim, animar a estos productors propietaris que no perden l'autoestima, que gràcies a ells s'ha forjat la personalitat d'aquest territori.
0: Javier Martínez Monzó, bon dia.
23: Hola, bon dia, com estem?
0: Molt bé, és temporada de conserves, d'història de les conserves. Aliments amb història, història dels aliments. Javier, d'on ixen les conserves?
23: Les conserves tenen una història prou curiosa. Podem dir, l'home al llarg del temps ha volgut conservar els aliments, fer-los que duren més temps, però concretament el que coneguem com conserves o la segona gamma d'aliments sorgeix a partir d'una necessitat un poc macabra, que són les guerres, i és aprovisionar els exèrcits més temps, no? Podem fer un origen, diria que és a finals del segle XVIII, principi del segle XIX, imagina't una Europa on Napoleón controla quasi tota Europa, té exèrcit a tot el món i llança un concurs per a abastiment militar, no? que gent que li feia que les tropes puguin menjar de tot. Per aquell entonces hi havia un personatge que igual a la gent li sona, seria Nicolás Appert, ahí ve un nom que és apertización, que és conservació en calor, que era, ell era, bueno, confiter, cuiner, enginyer, i ell va desenvolupar un mètode que era en pots de vidre, ficar coses, ficar-les un suro damunt i ficar-les en aigua a bollint, o sigui, el que fem molts de nosaltres a casa. I això va possibilitar que s'alimés pues, durant més temps. Fins i tot li va treure de profit perquè Napoleó feia un concurs, bueno, el Ministeri de la Guerra feia un concurs per a idees d'aquest tipus. I en 1810 li van donar una medalla d'or, un primer premi de 12.000 francs per al seu invent. Clar, això va començar, era un poc pràctic. Imagina en aquell entonces portar pots de vidre en carruatges per tota Europa, pues, es trencava. I ahí va sortir un altre invent molt interessant i també patentat. Un tal Peter Durand, el que va fer és inventar la llauna. O sea, la llauna com la pareguda a la que coneguem avui en dia. I també estem parlant d'això de 1810. I, curiosament, les tapes d'aquestes llaunes estaven soldades en plom una a una.
0: Això anava a preguntar-te com obrien això, perquè, clar, no brillantes no estava en aquest moment.
23: No, la brillantes es va patentar i desenvolupar després, però això és fàcil, no? No sé, en la baioneta dels fusells, el clavall es que va... I no o sea, això era la... Arrel d'això pues, es va desenvolupar tota una empresa, unes companyies i un poc més endavant pues, ja van crear-se les primeres fàbriques de conserves. Per exemple, en 1818 en Estats Units ja n'hi havia fàbriques de conserves i és curiós perquè, per exemple, en França, un tal Josep Moulin va crear en 1822 una fàbrica de llaunes de sardines que encara existeix avui en dia. Cuida't que n'hi ha curiositats. Sí. De fet, en alguns museus encara existeixen llaunes de 1820-1840 que se suposa que si les obris, això que n'hi ha dins encara es podria menjar. Jo t'asseguro que no m'arriscaria en aquest cas.
0: Això anava, anava a preguntar-te si les conserves podríem dir que en algun cas, no en tots, evidentment, podríem dir que són per a sempre.
23: Sí, n'hi ha algunes que, de fet, ara que n'hi ha una obsessió nuclear i per al fi del món, tots els manuals de supervivència te diuen que claves conserves aconseguim per a menjar tota la vida que te queda. No? De veritat, aquests primers inicis de les conserves, una cosa que és prou curiosa és que no se sabia ben bé el per què això aguantava. Va tindre que passar un temps, fins a la meitat del segle XIX, un microbiòleg, Louis Pasteur, pues va ja parlar de l'efecte de la temperatura sobre els microorganismes, el que coneguem avui con els processos d'esterilització, es van desenvolupar els autoclaus i avui en dia pues, és un procés pues, molt controlat, molt tecnificat. Els materials de les llaunes han canviat completament, perquè ja t'he dit que estem parlant de ferro, d'estany, de plom que es ficaven en les llaunes més antigues, no? I això tot avui en dia està molt més controlat.
0: I una pregunta, per tots aquests processos, les conserves modifiquen molt les característiques nutricionals dels aliments?
23: Pues això és el que ens toca fer a nosaltres, els tecnòlegs d'aliments, no? És a veure com aquest procés, que suposa un calfament en autoclaus a més de 100 graus centígrades, cuidem. O sea, podem fer-lo lo suficientment ràpid i és un equilibri entre garantir la seguretat alimentària i garantir la seguretat nutricional. Òbviament, un tractament, igual que quan tu cuines a casa a altes temperatures, pues va provocar la degradació d'algunes vitamines o alguns nutrients. De fet, un dels paràmetres que se gasta per avaluar el procés tèrmic és, a banda del microbiològic, és, per exemple, com es degrada una vitamina, com és l'àcid ascòrbic, la vitamina C. Aleshores, seguit, els tractaments es fan per optimitzar això, perdre el menor possible valor nutricional i mantenir la seguretat alimentària, però tot no pot ser.
0: Javier Martínez Monzó, moltíssimes gràcies. Aliments amb història. Història dels aliments. Oui? Les conserves, que per cert algunes són, per a sempre. Javier, gràcies.
23: Gràcies a vosaltres, adeu, bon dia.
0: Home, ja estàs aquí, Quique Lencina.
3: Hola.
0: Recorde aquell anunci de la tele de fa anys. Papà, ven en tren. Doncs no sé jo,
3: Bon dia a tot el món. Per motius aliens a la meua voluntat no ha sigut possible la meua entrada triomfal. Però veig que tens el programa encarrilat.
0: D'això res, queda quasi la meitat.
3: Santi Hernández, ¿qué tal? Molt bon dia.
5: Bon dia, Quique, com va tot?
3: Molt bé, ja arriba la Loreta, sí, dins de l'estudi. Estàs preparant algun plat especial per este cap de setmana o què?
5: Pues a veure, ja m'empena fer un poquet de calor, però no me puc resistir a preparar un arrosset caldoset meloset, vale, en gamba roja i carxofetes.
3: Ui, que bo, que bo. Vinga, anem allà, ja estic prenent nota.
5: Vinga, pues nada, com n'ha fet molts, és molt senzill. El que tenim que fer, pues mira, anem... podem tindre un caldo preparat, val? Que és important, sí. Hem fet un fumer prèviament, pues en os de rap o en cabells de gambes o cada un com el que tinga més costum, val? Això per una banda. Si no el tinguérem, tranquils, perquè és un arròs que també té molta substància i només en l'aigua i els ingredients que anem a ficar-li li dona un sabor ja especial, val? Però bé, arrenquem. I res, simplement el que tenim que fer és anem a marcar un poc les gambetes, sí, en la cassola que anem a fer l'arròs. Les marquem una miqueta, no molt, però ja m'interessa que vagin deixant un poc de substància,
3: sí,
5: i les retirem, efectivament. Després anem a fer el mateix en les carxofes. Anem a netejar-les, anem a tallar-les en quarts, cada un com més li agrada menjar-se-les, d'acord? I el que anem a fer és a marcar-les. Les marquem en oli d'oliva verge extra que haurem ficat i de vegades que en marquetes les retirem. I agarrem, per completar un poquet el plat, calamaret, saps? Alguna coseta aixina per a...
3: El que tinguem per ahir.
5: Si tens alguna sepieta, sí. Vale. Jo he ficat un calamar, val? Electrosejat, ben netet, i res, l'he marcat molt ben marcat. I res, simplement és, nosaltres vam marcar-lo ben marcat i quan ja està ben agarrat, que veus que la cassola també va emprenent a agarrar-se una miqueta i tot, nosaltres anem a ficar-li lo que és una cullereta de pebre roig,
3: val,
5: i res, remenegem un momentet i en seguida ja li tirem la tomata per sofregir.
3: Molt bé.
5: Val? I res, i en els mateixos calamarets que estan ahí. Clar, ahí ja, com sempre hem parlat, Quique, en això ja pots agarrar...
3: Sí, només en això ja ho tenim,
5: I efectivament. I res, simplement el que n'hi ha que fer és agafem i deixem que aquesta tomata reduïsca ben reduïdeta, i una vegada estiga ben reduïda, tirem l'arròs i l'anem a anacarar una miqueta, anem a pegar una volteta, anem a marcar-lo i una vegada estiga marcat, això serà un minut i mig, vale? Tot ben integraet, ja li tirem aquest caldo que té que estar molt calent, vale? A punt de bullir. Si no tenim el caldo, com t'he dit, doncs pues anem a ficar l'aigua. A mi, si és un arrosset meloset per a casa, que és fer-lo i menjar-se'l, m'agrada anar ficant-li l'aigua poquet a poquet, vale? A demanda, perquè així li trauré el punt. Val,
3: vas controlando
5: de velocitat. Sí, de velocitat que a mi m'agrada. Sí que és de veres que té que estar ja ben el punt de sal i tot prèviament perquè no se desajuste. Però res, simplement anem afegint-li el que és ixe caldet poquet a poquet, progressivament, i anem remenejant. A mi tornem a ficar el que són les carxofes i fiquem les gambes,
3: perquè
5: acaben de soltar. No? Efectivament, perquè solten la seva substància els últims 5 o 6 minuts i en qüestió de 12 minutets, 13 minutets nosaltres tenim un arròs meravellós, que fantàstic, amb una substància potent i boníssim, la veritat.
3: Oi, me gusta imaginar una cullera i clavar la cullera i disfrutar d'este sabor.
5: Així és.
3: No és massa complicat perquè ves de preparar-lo de tota manera, com sempre, esta recepta i totes les altres que han fet en les temporades que portem del rebost en la pàgina web.
5: Efectivament, la pàgina unarrecordo.com i als perfils de xarxes socials, ahí trobareu les receptes, el podcast, les fotos, tot.
3: Perfecte. Avui un arròs melós amb gamba roja i carxofes deliciós. Moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies, Quique. Una abraçada.
3: En moltes zones vinícoles hi ha hagut tradicionalment una sèrie de varietats de raïm que en el seu moment estaven molt presents en la producció del vi i d'altres productes. Però després de passar per un procés de desaparició progressiva, ara els cellers tracten de recuperar-les. Maxi Bau, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia a tots.
3: Quan és primer, quines es poden considerar com a varietats autòctones i sobretot per què es deixaren d'utilitzar?
6: A ver, Javier, yo te voy a donar la meva opinió personal. Yo creo que les varietats autòctones sí que s'han afincat i que són pròpies de diferents èpoques de la nostra vida o de la vida passada de la història. Perquè també he de tenir en compte l'aparició de la filoxera que va arrasar tots els raïms que en teníem a tota Europa. Uh-huh. Aleshores, ahir n'hi ha que fer una altra repoblació, una altra recuperació de varietats que sí que havien donat forma o sí que se tenien a les diferents zones vinícoles, i un altre, que el que fa el viticultor és plantar-la nova desitjant que vagi bé. Uh-huh. El que sí que ha passat en altres èpoques és que els productors, els bodegers, el que han fet ha sigut arrencar raïm d'un tipus, d'una varietat, per a plantar un tipus de varietat, una altra varietat que estava de moda en aquest moment. Hem de recordar, per exemple, als anys 80, quants borreguers van arrencar les varietats que en tenien per a plantar, per exemple, Cabernet Sauvignon o la Syrah, que en molt poquet jo s'ha donat bé. Es va replantar en Merlot, es va replantar en Chardonnay. Hem de fixar-nos en altres zones d'Espanya, per exemple, en el Somontano, quan varen crear el Somontano, les varietats que varen plantar varen ser la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Chardonnay principalment. Per què? Perquè eren les varietats que estaven de moda. Uh-huh. I els viticultors menuts, també per a poder vendre als cellers més grans, el que tenien que fer era arrencar la varietat de raïm que tenien en aquest moment i plantar una altra perquè era la demanda que en tenien. Aleshores, o era un bodeguer, un viticultor molt menudet i que es fese a si mateix el seu vi per a molt d'amor, o sí que era molt fàcil que aquest viticultor arrencasse.
3: O sigui, que són molts motius. D'una banda, per al principi de les malalties, no?, com la filoxera, etc., però també per les modes. És a dir, es necessita, hi ha una demanda, no?, de determinat tipus de vi, i per tant el viticultor ha de plantar aquest tipus de raïm, no? O sigui, que són moltes varietats, moltes raons,
6: podríem dir. Sí, i en altres ocasions el que fa el viticultor és deixar de ser viticultor i plantar un altre tipus de... qualsevol cosa.
3: Sí, ja. I ara mateix, quina és la tasca que estan fent els cellers per a recuperar les varietats que han anat perdent-se?
6: Jo crec que els viticultors el que han fet ha sigut buscar i trobar diminutes parcel·les en les quals sí que hi havia varietats quasi perdudes. Un altre celler, un clar exemple és el que va fer fa ja més de 15-20 anys Bodegas Torres, que va repoblar tota la zona que havia alrededor del celler en cartells de si has trobat una cepa i no sap de quin tipus és, si l'has heretat, si l'has vist per un camí en pedregós i encara de que no dona raïm, pega-nos una trucada i anirem a veure quin tipus de varietat és. I així sí que varen trobar i sí que varen recuperar moltes varietats. Però el problema és que trobes mitja hectàrea, quadrileres...
3: Molt poquet.
6: Sí, i també el que ha passat moltes vegades ha sigut que històricament, d'ahir que la Bobal esté tan present al tot el panorama de la península, i el que feien els viticultors era plantar 4, 5, 6, 7 cepes així salpicades.
3: Ja. Uh-huh.
6: Aleshores, quan han tingut que reinfertar unes altres varietats, de sobte han dit, no, aquesta no és Marsilent Garnatxa o no és una Maturana. Si hem trobat una Bobal o hem trobat una Macabeo perduda o el que sigui. Uh-huh. Això també ha passat moltes vegades. Uh-huh.
3: Clar, amb aquestes quantitats la veritat és que no es pot fer una producció massa extensa, no?, de determinat tipus de productes amb eixos raïm, no? Perquè, clar, si està tan limitat...
6: Sí, el que fan els bodeguers és reinsertar, a partir d'eixe raïm, van reinsertant els altres.
3: Uh-huh. I ara m'agradaria saber quin és el futur, si realment els viticultors van per ahir per a recuperar aquestes varietats o no. O les fan simplement, com deies abans, per a consum propi, podríem dir, no? O
6: limitat. No, però sí que és, no, llavors, jo penso que el mercat és cada vegada més impacient i més curiós, i sí que demana aquest tipus de vins, demana vins diferents. I els vins diferents poden ser per el tipus d'elaboració que porten, estem vivint una època en la qual els vins naturals, els vins de mínima intervenció s'han posat molt de moda,
7: ahora s'ha estabilitzat, o pot ser en aquest cas perquè esteu fets d'un raïm completament diferent. I a banda, com ja hem comentat les altres vegades, el que sí que passa és que en aquest canvi climàtic el que passa és que els bodegues tenen que plantar unes altres varietats perquè les que tenien plantades ja no...
3: No aguanten massa, o sí. En fi, avui parlem d'aquesta recuperació de les varietats autòctones de diferents tipus de raïm. I ahir veiem el passat, el present també, hem parlat una miqueta, i sobretot d'aquest futur, a veure com queda tot. Està molt bé, aquesta recuperació, aquest interès, i aquesta curiositat, que no decaiga mai, com estaves dient. Maxi Bau, moltíssimes gràcies.
7: Moltíssimes gràcies a tots, i molt bon dia.
0: Torne al tren per a mirar per la finestra i preguntar-li aquí què plourà.
3: Cel nuvolós tenim avui i precipitacions que avançaran de sud a nord i que poden anar acompanyades de tempesta. Les temperatures màximes sense massa canvis i el vent fluix amb alguna ratxa moderada. Però demà un dia més tranquil, amb intervals nuvolosos, alguna precipitació dèbil a l'interior, pugen les temperatures màximes i el vent fluix en general.
0: Una dita.
3: Estàs més penjat que una figa a l'estiu.
0: Pot ser. Toqueu a esmorzar.
8: La Llavor, Cadena Ser.